0: cosa que ara l'administració tampoc s'ha previst, el tema de bateries, i quan la gent xerra de bateries tothom se posa les mans en el cap i no volem una bateria de vora, doncs miri, les bateries anirien molt bé. I llavors tindries bateries a prop dels consums i els consums podrien tirar d'aquestes bateries al vespre quan tothom en sense aire condicionat, que no l'encenien, i tindries unes línies noves associades a bateries que t'estabilitzarien la xarxa. Això no pot ser fet, però no a nivell d'aquí, a nivell de tota Espanya. I ara, a correcuita, se'n donen compte de que s'han equivocat. Perquè, bueno, quan un enginyer diu una cosa, s'ho prenen un poc a cachondeo. Ja que ho diré d'aquesta manera, no és que estiguen ferits. Però ho diu una altra professió i tothom diu, ah, bueno, però ho diu un enginyer i tothom, no, això no m'interessa perquè és que molesta. Miri, pues si no aguanti el que passarà, i això és el que està passant. I els enginyers van venir les coses fa temps i ho han dit.
1: Lo que está ocurriendo este verano, ¿usted tiene constancia que hubiera ocurrido en veranos anteriores a nivel también europeo? No. Porque nos decía Grecia, Francia, es que está ocurriendo en todas partes.
0: Está ocurriendo arreu de toda Europa. Arreu de toda Europa porque, clar, vosotros heu de pensar que aquesta temperatura està pujant relativament ràpid. Clar, perquè aquest efecte és exponencial, no és lineal. No és, l'any passat va ser un grau, i ara enguany pot serà un grauet més. Enguany són dos. I l'any que ve seran tres. I l'altre, quatre. Perquè el tema de la degradació climàtica funciona amb una corba exponencial. És a dir, cada petit increment de X són més increment de Y. Però exponencialment, no? Llavors, què passa? Que la planificació i la manera d'estructurar les coses costen molt. Costen molt, tenen un temps i no hi arriben. El mateix passa en les planificacions urbanístiques. El que passa que un pla d'ordenació urbana tarda 10 anys en fer-se quan un ajuntament decideix que farà més vivenda. Diu, ah, mira, farem aquí una ratxa, aquí farem un polígon de vivenda. Tarden 10 anys, des que pinten la ratxa fins que se comença a posar un bloc. Diu, mira, si la població creix poquet a poquet, pues tot va bé. Què ha passat ara? Que la població ha crescut molt ràpid. Tan ràpid que els plans no han arribat a temps. I els que arribin ja seran antics, perquè ja no serà el que hi ha. I això és un tema d'agilitat, de preparar-nos pels canvis. El que estan veient és que aquest entorn, que se'n diu VUCA, volàtil, imprevisible, canviant, tot aquest temps, la pròpia administració és incapaç d'adaptar-s'hi. Per tant, les solucions se posen i transmet pas un temps fins que se poden implementar i ja arriben.
1: Sí, sin duda, y aquí lo hemos contado muchas veces, los vecinos de prácticamente todas las barriadas nos lo dicen, el incremento de población que hemos tenido en nuestra barriada no ha ido acorde a mejoras en las infraestructuras, mejoras de los servicios públicos, ni centros de salud.
0: Es muy lento fer una escola, pero de sentit comú, vull dir, un edifici tarda un any en fer-lo, i en planificar-lo i tal. Llavors, és clar, arriben les instal·lacions tard, quan ja hi ha sobrecàrregues.
1: Mateu Oliver, decano del Col·legi Oficial d'Enginyeria Industrial de les Balears. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu. En segundos, llegamos a la una.
2: Hoy por hoy Mallorca. Sonia Trujillo. Estilo, exquisitez. Restaurante Bácora, en Colonia de San Jordi. El restaurante del Hotel Universal Gran León and Spa de 5 estrellas. Abierto a todos. Fusionamos producto fresco de temporada con técnicas vanguardistas y lo mejor de las tradiciones locales. Reserva en la aplicación de Fork o en el 871-1536-34. Restaurante Bácora, alma mediterránea.
3: Es la una a mediodía en Canarias. Por fin, el incendio de niebla presenta una evolución favorable y los primeros vecinos desalojados pueden volver a sus casas. Radio Huelva, Sara Castro.
4: Tras una semana de incendio, el fuego de niebla ha permitido por fin el regreso a sus casas de los primeros vecinos desalojados, unas 60 personas de Caballón, Rabo Conejo, La Florida y Las Arenas. Aún así, el consejero de emergencias, Antonio Sanz, pide prudencia.
5: No cabe duda que estamos ante uno de los incendios más complicados de los últimos años.
4: La jornada se complicará entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, cuando se esperan rachas de viento de más de 35 kilómetros por hora, con riesgo de reactivaciones. El fuego ha superado ya las 31.000 hectáreas y cerca de 800 efectivos continúan trabajando en su extinción.
3: La Guardia Civil está instalando una nueva barrera marítima en Melilla, similar a la que se colocó en el espigón del Tarajal de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a nado desde Marruecos. Esta barrera va a reforzar el control de la frontera por mar. Abrimos línea con Melilla. Toñi Ramos.